vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'espera.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'espero.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Artar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. Artar en joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport jardinenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en joc.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Això que no surti, el vídeo. Mira aquí, que he casat uns llobarrets que hi haurà de la panxa aquí.
1: Hòstia, estàs gravant?

0: Alice.
1: Ara, ara. Bravo, bravo.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Ja, això és cosa mitjana.
1: No, com estàs?
2: Ja, mai no Maria també. Maria,
3: no, no, no, no. Això no, això no.
2: I mai no a la ciutat? I tu te creus que no t'has
1: de fer una cosa? Perdona, seguim, com hi ha una cançó.
4: Mira, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria,
2: Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

0: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Continuem amb un èxit de Nina Simone. My baby, just 'cause. Oh.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Dilluns. Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Ja tens l'amor, ja acaricies la glòria amb la punta dels dits, ets immortal. Estigues llest per caminar les fosques, per viure sol, per dormir al ras. Ja tens l'amor, descansat de

0: 어때서 이 바야 어때서 이 바야 어때서 이 바야
1: I'll say
0: I shall

Ràdio Horta contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

I molt més, no te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'espero.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que engalanades d'eritges i romaguers romanen immòbils veient passar les hores. Amb el laràs que resplendeixen deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel ens aferran fort el bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que sols així la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: don't mind. Mwah.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Set und los.
1: Ja, let's go.

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: No!
2: Mònica,
1: vull saber-ho tot de tu.
2: Ja.
1: La Casa Azul, vull saber-ho tot de tu, va.
2: No, que no, va, no, res, saltó, home. Que penses que em passa?

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9 de la freqüència modulada del 107.3 i m'escoltats de Telecolònia Sant Pere a través de www.radiohorta.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest cap vespres de Ràdio Horta, com us avan ja dimarts, concretament dimarts, dia 26 de maig de 2026. No es capi cua, perquè evidentment no és així, hauria de ser en tot cas... no sé si 62 o 6, si més no, 62 evidentment jo sé que no existeix, per això dic, i en tot cas dia 6 encara ho podríem considerar com un cert cap i cua, però sí que se repeteix les dues xifres, però bé, més enllà de la curiositat, com dic sempre, que no té més història. Bé, ahir va haver plenari a l'Ajuntament d'Artà, un plenari de poquet més de mitja horeta, més o manco, on se van acabar debatent els punts previstos a l'hora del dia, no n'hi va haver cap d'urgència i en el cas de... tots van ser aprovats, en aquest cas en alguns en distint rang de vot. I en el tema de les dels prets i preguntes, Unió Independent d'Artà més per Mallorca, no sé si ara ja si dir més per Artà i Colònia Sant Pere, no va realitzar cap... pregunta ni prec, i sí que ho va fer el Partit Popular. De fet, durant el torn de preguntes, o prets i preguntes del Partit Popular de l'Artà i Segona i Sant Pere, és quan se van produir moments, no sé si dir tensos, tot i que sí que veure que no és el mateix aquí que el que hi sol haver a nivell de to de veu, si més no, o no sé com dir-li, del Parlament de les Illes Balears, òbviament del Congrés dels Diputats, Senat, etc. Però bé, sí que hi va pujar una mica la temperatura, com va fer la broma el Batla, de partir de cert moment que diu ara sí que haurem de posar l'aire condicionat per aquesta pujada de temperatura a nivell de paraules. En tot cas, la política és política i tothom... té dret a fer política i fer els seus comentaris. No sé si és així, des del meu punt de vista m'adu a pensar que el fet de, entre comates, haver donat el SUS en certa manera, que no hi ha un SUS, perquè evidentment no hi ha un SUS com a tal, però sí que queda, que diem, entorn a un any, pràcticament ara un any just, de les eleccions locals, com ja vol venir

anem explicant, entenc que cadascú ha d'anar marcant diferències, ha d'anar tirant cap a casa, no sé si dir-ho així, lògicament, ho dic en tot el to positiu de la qüestió, i per tant cadascú fa els comentaris en relació amb el que considera que ha de marcar a nivell postural de polítiques o de temes que si més no les opinions que del propi partit o d'un altre partit no estiguin ningú sinó qualsevol de les bandes possibles. Evidentment això, en el final permeteu-me l'expressió, no el van sentir la paraula, cadascú tira cap a casa seva. Repeteix que no el van sentir la paraula perquè no ho sé definir d'altra manera, si més no, és lògic, habitual, és política i per tant, i també sí que veure que no sé si dir, jo m'atreviré a dir particularment, penso que per sort cadascú farà les valoracions que trobi pertinent, evidentment, però sí que penso, perdoneu la tos, sí que penso que per sort hi ha, evidentment, ha diferències polítiques, és lògic, si no, no hi hauria diferències, diferents partits o formacions polítiques, però sí que normalment, per regla general, sempre hi ha plenaris o moments o punts en què la cosa canvia, però no m'atreveixo a dir percentatges, però un alt percentatge en què hi ha molt bones relacions, i també després una cosa és durant el plenari i després abans o després del plenari. Com dic, cadascú ha de marcar les seves línies, és normal, és política, encara que sigui política local, i en definitiva això, al final els plenaris segons més enllà de després aquí a Ràdio Artà o en altres mitjans de comunicació o possibilitats que tenen cadascú d'expressar-se puguin marcar el seu camí a nivell d'un tema o altre. Per tant, això, com dic, sí que va ser, s'esperava que fos un plenari relativament curtet, no ho dic que ho he esperat jo, sinó segons comentaris que m'han arribat, no ho diré aquí, i en aquest sentit sí que se va allargar un poquet en sentit això de prets i preguntes, que també, com sempre dic, en el final és el moment, o com diuen també ells mateixos, és el moment on se poden demanar qüestions que no formen part de l'hora del dia pròpiament dit, en sentit de punts com a tal, sí que formen part de l'hora del dia perquè els prets i preguntes, que diem, però que no són punts sueltos, no sé com dir-lo per separat, i sí que l'oposició té l'oportunitat de demanar certes coses, com han anat, quina evolució s'ha fet, el que ha costat, si s'ha fet o no s'ha fet, si se té en compte una cosa o l'altra. La ciutadania a vegades les fa arribar preguntes perquè les facin arribar, en fi, és un poc aquestes oportunitats, i així també molt serveix també en altres per conèixer diverses coses que d'altra manera no sabríem. També en els estic periodistes que diem, sobretot a nivell local, lògicament, en aquest sentit. I res, per la resta, poca cosa destacable, se va aprovar, com dic, tots els altres punts que s'aproven, si més no, tant aquesta designació de festes locals com la proposta d'excloure la intervenció de les entitats privades de certificació urbanística de diferents procediments de llicències urbanístiques, les factures de reconeixement social de crèdits, així com en aquest cas la resta sí que ja era donar informació i per tant no hi havia votació, dates de junta de govern local, resolució de baldia i de més, i després ja prets i preguntes que ja n'he fet esment abans. Per tant, bé, un plenari això d'un poc més de mitja horeta i res, ara anem amb més qüestions aquí en aquest capvespre de Ràdio Artà. Benvinguts, començam. Sí.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

0: Bon dia. La segona sessió del debat d'estat de la ciutat a l'Ajuntament de Palma ha acabat fa d'haver-se una hora amb el 57,7% de les propostes dels grups aprovades. S'han votat 40 propostes en matèria d'economia, serveis a la ciutadania, urbanisme i medi ambient i infraestructures. Això mentre el Parlament, Vox i PP han aprovat la llei de projectes estratègics després de setmanes d'una tramitació parlamentària polèmica que inclou els acords entre els dos partits de la dreta que van permetre els pressupostos de 2025, més durant la norma al Tribunal Constitucional.
1: Els ecosobiranistes denuncien tant la manera com s'ha procedit, creuen que s'han vulnerat els seus drets com a parlamentaris i també en denuncien el contingut que consideren una cessió total del govern a Vox. Els populars han defensat que la norma servirà per agilitzar tràmits administratius, facilitar l'accés a l'habitatge i donar resposta a problemes socials i de manca de personal a l'administració. És Lluïsa Pesteguia, de Més, i el vicepresident de govern, Antoni Costa.
2: En aquesta, com a totes les lleis, s'ataca en el català, s'ataca els drets socials i se desregula el sol. Perquè aquest és l'únic projecte estratègic que vostès tenen per les Illes Balears. Passar per damunt d'aquest Parlament com una pisonadora a major glòria de les dèries de Vox.
3: Complir els acords no significa renunciar en els nostres principis ni traspassar les nostres línies vermelles.
0: Més qüestions de la jornada, perquè els tres homes d'entre 31 i 41 anys detinguts a Sant Josep de Sa Talaia per violació de domicili han passat avui a disposició judicial a Eivissa. Un d'ells també està acusat d'un delicte de tràfic de drogues.
1: Els fets es van desencadenar quan el resident legítim de l'habitatge se'l va trobar ocupat. Quatre cupes el van colpejar i el van agafar del coll abans de fer-lo fora quan hi va intentar accedir. La Guàrdia Civil i la policia local van iniciar una investigació que va culminar diumenge passat amb la detenció de tres dels quatre ocupants. Entre les pertinències d'un dels detinguts es van trobar 450 grams de metamfetamina separada en 11 pots. Al domicili també hi havia un menor de 30 anys que va ser entregat a la seva mare.
0: I encara a l'illa, l'Ajuntament d'Eivissa dona 2 dies per treure les caravanes de sa joveria.
1: L'equip de govern ha explicat que s'estan retirant vehicles abandonats i que la veintena de caravanes habitades on també s'han penjat l'avís tenen 48 hores per partir. Els afectats al·leguen indefensió perquè no es diu quina norma concreta s'està violant i parla de vehicles quan es tracta de les seves cases. Escoltam un dels seus afectats.
4: Tienes que avisarnos nosotros y darnos unos 2 meses para salir de aquí, no por la noche y la mañana. Y todo esto, no me preocupo por nada todavía. Aquí tiene que haber un aviso del juez, algo para saberlo. Pero no poner en papel por ponerlo, ¿no? Es que estoy calentando el motor de esta manera porque como es furgoneta van a pensar que está agotada, ¿sabes? Pues no, tiene seguro, tiene todo.
0: I investigadors del grup Gravity de la UIB han participat en la publicació d'un nou catàleg d'observació d'ones gravitacionals que recull nous rècords en la precisió d'aquesta disciplina.
1: És l'anàlisi de 161 ones gravitacionals detectades per la col·laboració científica internacional LIGO Virgo CAGRA entre abril de 2024 i gener de 2025, entre les quals hi ha algunes de les observacions més precises assolides fins al moment.
0: Arribam així a les 5:04. Tornem en tota l'actualitat quan...
5: d'esportistes d'èlit. I bona part és gràcies a la feina de base del Club Jortenencs. A Artan Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents, que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

és un adagi, aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé, ja sé,

renou de la festa és fulla morta que un mal vent s'endurà. Ja sé, ja sé, i no sé com te dius que seré jo qui cauré en els teus llaços. Ja sé d'abans que és tancant tots els passos que els vells estats empresonen el

és un adagi, aquell que preveu val per dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé, ja sé,

plegat i el plor trencat quan es perd el combat. Però és una dita, és un adagi, aquell que preveu val per dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé que l'amor que vindrà ens durà els dos a l'estúpida escena on cadascú creu portar les cadenes, on cadascú creu que és sol a plorar. Ja sé, ja sé

es una dita. Aquell que preveu val per dos. És un adagi.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

I l'Ajuntament n'ha fet notícia del plenari d'ahir, que diu el ple aprova el dia 18 de gener de 2027 com a festiu local. Aquest és el dia que va tenir més suport en el procés participatiu. El ple ha aprovat avui, se va publicar ahir, l'elecció del dia 18 de gener de 2027 com a festiu local al municipi, una decisió que s'ha pres tenint en compte els resultats del procés de participació ciutadana impulsat per l'Ajuntament. La necessitat d'escollir una nova data va sorgir perquè Sant Antoni de l'any que ve cau en diumenge. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament va obrir un procés participatiu perquè la ciutadania pogués decidir quina havia de ser la data substitutòria entre quatre accions proposades: 18 de gener, 26 de febrer, 2 de març o 11 d'octubre. El procés de votació es va dur a terme entre els dies 28 d'abril i 11 de maig de 2026 i estava adreçat a les persones empadronades al municipi majors de 16 anys. En total, varen rebre 495 vots, dels quals 448 van ser considerats vàlids. La proposta més votada va ser el dia 18 de gener, 226 vots. La resta de resultats varen ser 2 de març, 86 vots, 11 d'octubre, 82 vots i 26 de febrer, 54 vots. Tot i que el procés tenia caràcter consultiu, els resultats s'han presentat al ple municipal perquè és l'òrgan responsable de la seva aprovació. I ningú en va fer esment de més enllà de que s'havia fet a través del procés participatiu i, per tant, se va acabar votant a favor per tots els partits polítics, era el que volia dir, perdó, en aquest cas, i per tant va sortir aprovat aquest punt de definir els dies festius de cara al 2027.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

I seguim aquí en aquest capvespre de Ràdio Horta, són les 17:53 minuts. Seguim amb altres notícies d'interès en aquest sentit de caràcter insular. Concretament, ara anem, com dic, amb més notícies, com per exemple la de que prop de 3.000 escolars participen en els programes d'educació ambiental i esportiva del Consell de Mallorca als refugis de la Serra. En total, 2.981 alumnes de centres escolars han participat en activitats educatives i lúdiques que s'han fet als diferents refugis de la xarxa del Consell de Mallorca durant el curs escolar 2025-2026. La majoria dels participants, concretament 1.204 d'educació primària procedents de 39 centres educatius de Mallorca, han gaudit d'una nit a la Serra, el títol que aquesta iniciativa que permet a l'alumnat viure una experiència educativa i de convivència en plena naturalesa amb pernotació al refugi de Galatzó, a Calvià. Així mateix, altres 1.192 escolars han acudit a algun dels refugis de muntanya que gestiona la institució insular en el programa del Consorci Serra Tramuntana, als quals cal sumar 558 escolars a través de reserves directes que han fet diferents col·legis i instituts privats de l'illa. En aquest sentit, com a principal novetat, el programa incorpora aquest 2026 una oferta més completa gràcies a la fusió amb l'activitat Nit d'Estrelles, impulsada per la Direcció Insular d'Esports del Consell de Mallorca. En aquesta edició, el programa ha comptat amb la participació de 37 centres educatius i 1.204 alumnes, enfront dels 22 centres i 970 estudiants del curs anterior. A més, des que ha començat el curs escolar, uns altres 1.192 alumnes de centres educatius d'educació primària i secundària han acudit a algun dels refugis gràcies al Consorci Serra Tramuntana amb el programa titulat Aprenentatge Servei, Aprenentatge Servei de la Serra Tramuntana. En això cal sumar-hi altres 558 escolars que han acudit als refugis de la xarxa que la institució insular del Consell de Mallorca a través de reserves directes que han fet els col·legis o instituts de Mallorca.

tornem en el cas de l'Ajuntament d'Artà, perquè el passat dia 16 de maig, el BOIP número 62, se van publicar les bases de la convocatòria de Can de Regió del procediment selectiu per constituir mitjançant concurs d'ajudants de cuina com a personal laboral temporal de l'Ajuntament d'Artà. És la darrera convocatòria publicada en el cas del portal web de l'Ajuntament i en el cas del BOIP era el dia 16 de maig de 2026. Diu expedient 2026/2229, per acord de l'Ajuntament local, de dates de 14 de maig de 2026 es van aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el procés per constituir mitjançant concurs una borsa d'ajudants de cuina com a personal laboral temporal del grup AP, nivell 5 del personal laboral de l'Ajuntament d'Artà. Codi ajut cuina 2026 en els termes següents. Diu, l'objecte de la convocatòria és la constitució d'una borsa de treball mitjançant concurs i per torn lliure de personal laboral temporal d'ajudants de cuina de la residència de persones majors de l'Ajuntament d'Artà. Les persones que integrin la borsa podran ser cridades per prestar serveis en règim de jornada completa en la distribució horària que determini l'Ajuntament en cada cas, d'acord amb les necessitats organitzatives i funcionals del servei. Les funcions a desenvolupar per les persones seleccionades en caràcter anunciatiu i no exhaustiu, és a dir, que n'hi poden haver més, i sense perjudici d'altres tasques anàlogues que els puguin ser encomanades en atenció a les necessitats del servei i dins l'àmbit funcional, lògicament, propi de la categoria, seran assistir al cuiner o cuinera, neteja i organització, gestió de l'inventari, preparació d'ingredients i altres tasques similars o conèixer que li encomani la direcció. El sou serà l'indicat a la fitxa d'ajudant de cuina de la relació de lloc de feina i l'horari inclou possibilitat de torns partits i feina al cap de setmana. Es justifica acudir al procediment de selecció excepcional de concurs a través de l'urgència de la creació, ja que la borsa constituïda d'ajudants de cuina es troba exaurida i la constància de situacions que fan imprescindible la contractació de personal i que són inajornables i urgents per poder atendre les necessitats del servei. El procés selectiu es regeix per les bases i per la llei de l'Estatut de l'Empleat Públic. Les persones, vaig resumint, a les persones aspirants que superin el procés selectiu se'ls ha d'aplicar el conveni col·lectiu sobre les condicions generals de treball del personal laboral de l'Ajuntament d'Artà, la valdria de resoldre les incidències, més enllà del que corresponguin al tribunal qualificador. Pel que fa als requisits, s'ha de tenir nacionalitat espanyola a qualsevol estat de la Unió Europea, tenir complets de 16 anys d'edat i no accedir a l'edat màxima jubilació forçosa, acreditar el coneixement de llengua catalana, en aquest cas al nivell A2, mitjançant certificat o títol expedit per algun dels organismes competents. En aquest sentit, es pot acreditar el coneixement mitjançant una prova específica que ha realitzat el Servei d'Assessorament Lingüístic de l'Ajuntament d'Artà, si qualcú no té el títol com a tal de l'A2, o superior, evidentment, s'entén. Aquesta situació s'ha de fer constar de la sol·licitud. No pot patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física ni psíquica que impedeixi complir les funcions. No ha estat separat ni combinat mitjançant expedient disciplinari el Servei de Cap de les Administracions Públiques i acreditar el pagament dels drets d'examen que regula l'ordenança fiscal número 12. Abans de prendre possessió de plaça, la persona interessada ha de fer constar que no ocupa cap lloc de feina ni realitza cap activitat al sector públic delimitat per l'article 1 de la llei 53/1984 i que no percep una pensió de jubilació, retira o orfandat.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

I recordeu que aquest diumenge, aquesta caminada contra el càncer aquí a Artam, ja a altres municipis s'ha fet en altres dates. El cas d'Artà, aquest diumenge 31, on serà el monestir de Bellpuig, a les 9 la concentració a la plaça de l'Ajuntament, a les 9 i mitja la partida. Avui de matí l'Associació Espanyola contra el Càncer d'Artà han estat en aquest mercat setmanal de cada dimarts i també, si algú no ha pogut anar, ja ho vàrem dir ahir, té la possibilitat d'anar a comprar els seus tíquets, si és que encara no ho heu fet, lògicament, diversos indrets, comerços, indrets, si més no, l'electrònica expert, també el club de tercera edat d'Artà, així com també Jaume Mestre Interiors, i igualment també se dona la possibilitat d'una hora abans de la partida. Teniu més informació, el telèfon mòbil 676-945-914, repetesc, 676-945-914. Compte amb la col·laboració del Consell de Mallorca, d'Eroski, de Treglobs, l'Ajuntament d'Artà i Protecció Civil d'Artà. És important, vos ho tornem a recordar, que heu de la vostra botella d'aigua, en aquest cas que pot ser rellenada amb arribar allà, i la inscripció té un preu de 8 euros que inclou camiseta, assegurança per tots els participants, patir per anar, una peça de fruita i aigua. En el cas dels infants de fins a 11 anys és gratuït, això sí, han d'anar acompanyats d'un adult. En aquest sentit és una caminada d'un total aproximat de 6 quilòmetres, més o manco, i repeteix que serà aquest diumenge, la concentració a les 9 del matí, la sortida a les 9 i mitja des de la plaça de l'Ajuntament. També, ja com he dit i ahir ho van dir, avui de matí també han estat a la plaça del Mercat, per tant també tothom qui ha pogut passar-hi ja talada ja té la seva camiseta i ja s'ha inscrit, ha col·laborat amb la pròpia associació, etc, etc. Per tant, bé, vos ho tornem a recordar una vegada més, si qualcú encara no s'ha pogut apuntar pel motiu que sigui, cap problema, però que sí que vos recomanem apuntar-vos i col·laborar amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, com dic, en aquest cas del nostre poble d'Artà. Serà aquesta caminada aquest diumenge, dia 31 de maig de 2026. Com sempre, segur que serà tot un èxit.

I ja sabeu que també a principi del mes de juny, que pràcticament ja hi som d'aquí a res, s'acosten les dates des de principi i sobretot mitjan juny, aquestes dates de Sant Antoni de Pàdua i concretament les festes o aquesta celebració començarà el dimarts, dia 9 de juny, si bé encara queden aquests poc més de 10 dies, però ja vos ho podeu anar reservant a la vostra agenda, com dit sempre. El dimarts, dia 9 de juny, a les 19 hores, hi ha la capta dels cavallets. Repetesc, dimarts, dia 9 de juny, a les 19 hores, la capta dels cavallets. El dijous, 11 de juny, a les 19 hores, processó de Sant Antoni de Pàdua. Bàsicament, en aquest cas, aquestes carrosses que diem, com solem dir habitualment. En aquest sentit, normalment, crec que solia ser sempre el dia 12, no sé si sempre, però tenc constància, o tenc en la meva imaginació que sempre havia estat dia 12, en aquest cas és dia 11, supos que cap problema, però vaja, dijous 11 de juny a les 19 hores, processó Sant Antoni de Pàdua. Després ja sí que dia 12, divendres, a les 12 del migdia, missa Sant Antoni de Pàdua, però en aquest cas per la comunitat educativa. Després al vespre, divendres 12 de juny, a les 20 hores, el festival amb paradetes de menjar, beure i música. I ja l'endemà, el dissabte 13 de juny, a les 11 del matí, missa Sant Antoni de Pàdua ja sigui oberta en aquesta ocasió per a tothom. Organitzat i patrocinat pel Col·legi Concertat Sant Bonaventura, l'AFA, l'Associació de Famílies d'Alumnes del Col·legi Sant Bonaventura i en la col·laboració de l'Ajuntament d'Artà. Així que ja sabeu, us podeu anar apuntant a l'agenda, ja sé que falten unes quantes dates, però perquè vos anigueu reservant els dies, que després no hi hagi problema. Dimarts 9 de juny, a les 19 hores, se capta els cavallets. Dijous 11 de juny, a les 19 hores, processó Sant Antoni de Pàdua. Divendres 12, a les 12, en aquest cas missa només per la comunitat educativa. En aquest cas, si no formeu part de la comunitat educativa, no cal que reserveu com a tal. El divendres 12 de juny, el mateix dia que diem al vespre, això ja sí, que vos ho podeu apuntar, a les 8 del vespre, a les 20 hores del festival, perdoneu. Festival habitual amb paradetes de menjar, beure i música. I ja l'endemà, dia de Sant Antoni de Pàdua pròpiament, dissabte 13 de juny, a les 11, la missa ja sí que oberta a tothom.

I acab de confirmar que sí que és veritat que mira que ho havia compartit i no me'n havia donat compte, que habitualment, per això jo ja ho deia, normalment tenia aquesta jo, intuïció, bueno, intuïció no, però que me sonava a recordar, no m'ho surt d'altra manera, que sí que habitualment la sortida de les carrosses era sempre el dia 12 de juny, que hi ha el dia previ, diguem-li d'alguna manera, la festa, que la festivitat al santoral, diguem-li d'alguna manera, que és el dia 13 de juny, i en aquest sentit enguany sembla que s'ha embotat aquesta tradició, segons me comenten, ha estat decisió de l'equip educatiu del centre i saltant-se, en aquest cas, la tradició des d'anys i anys i anys que hi havia en aquest sentit. Sí que és vera que la volta dels cavallers del primer dia, ho diré així perquè m'entengueu, sé que no se diu així, però així, sense les carrosses, tinguem molt en compte carrosses, és igual. En aquest sentit, sí que sol, entre com a tesi, quasi mai millor dit, veia més la data, depenent de com caigui la setmana, en aquest cas sí que no hi salva una data fixa, per tant, sí que era ja més lògic, en certa manera, que caigués un dia o l'altre, o que s'estipulés per un dia o l'altre, més que caigués, que s'estipulés per un dia o l'altre. En canvi, sí que les carrosses dels cavallets sí que me comenten això, que sí, me confirmen que tal com jo imaginava i recordava, sempre havia estat dia 12 de juny, és a dir, dia previ que diem al santoral, per entendre-nos així, que diem, i enguany això per decisió de la comunitat educativa i alguns, evidentment, lògicament no ha caigut massa bé la decisió, s'ha canviat aquesta data i serà l'11 de juny. De fet, me n'he donat compte, en certa manera, perquè tenim una cosa prevista per dia 11 com a Ràdio Artà. Jo ja fa temps, sí, un programa de Ràdio Artà, bàsicament, en directe, i en col·laboració amb l'Ajuntament, bé, tota una història. En certa manera, ja vaig consultar en el seu moment de que me confirmassin que normalment solia ser el dia 12 i que, per tant, en conseqüència, el primer dia dels cavallets entre còmetres no seria dia 11, perquè no, normalment hi salva algun dia de distància, i, evidentment, m'han dit així, que m'han confirmat que sí, que efectivament la tradició era solia ser així, que, per tant, intuïen que dia 11 no hi solia, no hi hauria res. No vol dir que no hi hagi res, però que sí que no hi hauria passacarrers en aquest sentit com a tal, diria així perquè se m'entengui. Pot ser que sí que hi hagués propostes altres anys i com a tal, per tant no vull dir el contrari. No vull ara de manco fer si hi hagués alguna cosa altres anys. I per tant, en conseqüència, havíem dit que sí, la proposta de data que me'l va fer l'Ajuntament de cara a fer aquesta proposta, valgui la redundància, dia 11. En conseqüència, ara me crea problemes perquè jo sempre estic abogant i dient per no solapar els actes. Sí que veig que per la proposta nostra, la que fa referència que diem a la Ràdio Artà, tot i que proposta a dues bandes en l'Ajuntament, és per les 8, les carrosses són les 7, però sí que veig que lògicament no m'agrada mai solapar, sobretot quan hi ha festes en aquest sentit, i per tant m'adu a haver de cercar o haver de gestionar aquest tema que si ja de per si era una mica complicat per diverses coses, ara se me'n suma aquesta altra. Per tant, bé, sí que és estrany això que es canvia la data, ja dic, a mi ja m'havia vingut de nou, el manco me confirma que sí, que sempre havia estat dia 12, en conseqüència, com dic, passen aquestes coses, i bé, al final sí que és vera que una tradició en algun moment pot canviar, però també s'han de tenir en compte els aspectes, però bé, supos que s'ha fet així per algun motiu, imagino pel tema de cap de setmana, vull pensar, però bé,
En definitiva, si ho aconseguis, sí que veure que això mos fa canviar, bueno, no sé si canviar plans o què, perquè al final també hi ha una feina feta prèviament, una organització també prèvia, per tant, no sé com anar l'assumpte, sincerament. En fi, així que, bé, sembla ser que la festa està programada així, ja veurem en el nostre cas com mos organitzam i res, en definitiva, seguim per anar enfilant terret final del programa d'avui. Estava també esperant una mica perquè he avisat que també a través de Balears Meteo estava, canvi de tema, estava desactualitzada l'estació de Molineleu. He avisat, no sé si pel temps que fa que he avisat donarà temps que l'actualitzin que no, i per tant serà difícil donar dades actuals, que diem sí que, bueno, les puc donar d'avui fins a la darrera actualització que s'ha fet, que ha estat poc abans de les 4, a les 15:52 està la darrera actualització que està penjada a internet i com així, i fins en aquell moment la màxima d'avui havia arribat als 29,7 graus a les 15:25, la mínima 12,3 a les 5:55. Per tant, bé, es penses de si pot haver canviat o no. Aquestes eren les de les un poc antes de les 4, les que estaven enreçades així com a màxima i mínima respectivament.

Bé, per altra banda, ho tindrem temps també aquests propers dies de recordar-ho també, si més no, que avui també m'han fet recordatori, si ho podia dir, que aquest dissabte, en aquesta ocasió, 30 de maig, a les 11:30 del matí, al pas a nivell, la nova coalició per Mallorca fa un vermut per Artà. Són cares noves que se presentaran presumiblement a les properes eleccions locals d'Artà, també si menys no, evidentment, de tota l'illa en aquest sentit, però bueno, en aquest cas fa referència al comitè, al partit, a l'elecció local, ara no sé quina nomenclatura se li dona en aquest cas, ja que és una formació nova que diem, com a tal, i proposen aquest, així amb el títol, un vermut per Artà, aquest 30 de maig a les 11:30, el pas a nivell, coalició per Mallorca.

I pel que, perdoneu, pel que fa a la predicció de l'EMET, per les hores que queden d'avui dimarts, 26, 10 núvols alts, 0% de possibilitat de pluja, vent en calma. Per demà dimecres 27, començaria núvols alts, després de matí poc anuvolat i que vespre i vespre cel descobert, 0% de possibilitat de pluja. De fet, era 0% fins a dissabte. Temperatures per demà entre 15 i 30 graus possibles, vent principi final de dia nord-oest en 5 i entremig de nord entre 10 i 15 km per hora, poca cosa relativament. Pel que fa a passar demà dijous, 28, cel descobert, 0% de possibilitat de pluja, temperatures 14-31, baixada d'un grau de mínima però pujada d'un grau de màxima, vent primera meitat nord-oest en 5, segona meitat nord-est en 5. Pel que fa a divendres 29, cel descobert també 0%, fins aquí igual, però després sí que canvis en la temperatura, que podrien anar entre 16 i 32 graus per divendres, pujant així 2 graus de mínima i un de màxima. El vent podria bufar de nord en torn a 10 km per hora. Pel que fa a dissabte 30, podria ser cel poc.

Nuvolat, 0% de possibilitat de pluja, temperatures de 7-30 i pujada d'un grau de mínima, baixada de 2 graus de màxima. Vent de nord entorn a 15 km per hora. Per diumenge 31, possibles núvols alts, 5% de possibilitat de pluja, percentatge molt baix, si més no. Temperatura és igual que el dia anterior, per tant sense canvis, de 7-30, vent de l'est entorn a 10 km per hora. I pel que fa a dilluns, dia primer de juny, serà poc anuvolat, 5% de possibilitat de pluja, temperatura 16-30, baixada d'un grau de mínima i manteniment de màxima, vent possible nord-est entorn a 15 km per hora. Per tant, bàsicament 0% de possibilitat de pluja fins a dissabte inclòs, després diumenge i dilluns, ja ho farem si més enllà o no, un 5%, que és un percentatge molt baix. Però, com dic sempre, tot el que és diferent de 0, evidentment l'hem de tenir en compte, tot i que normalment un 5% no sol correspondre a res. En quant a temperatures, si mal fixant, només en la mínima hi ha una lleugera baixada de cara a dijous, que de fet és la mínima més baixa de tots aquests propers dies, del que era setmana, si més no, en aquest sentit, els 14 graus, però després ja va en pujada fins a dissabte, després del diumenge se manté, i de cara a dilluns petita baixada als 16 graus. És a dir, en resum, passa dels 15 demà, baixa els 14 per dijous, com he dit, puja els 16 per divendres, puja els 17 per dissabte, manté els 17 per diumenge i baixa els 16 per dilluns. Si m'ho fixam, en canvi, en la màxima, ja passa dels 30 per de demà als 31 dijous, 32 divendres, i aquesta pujada. Després, de cara a dissabte, baixa 2 graus, dels 32 baixa els 30, manté els 30 per diumenge, pues ja han dit, manté temperatures, i de cara a dilluns, en aquest cas, també manté els 30. Per tant, sí que en quant a màxima hi ha lleugera pujada, lleugera entre gomotes, entorn a el que ja hi ha, que ja no és poc, pujada fins a divendres, després baixada un poquet per dissabte i manteniment després de màxima pels dies següents. I pel tema del vent, no ha cap dia que me marqui ràfegues màximes, per tant, la veritat que poqueta cosa, si haguessin de destacar alguna coseta d'entre les xifres que mos donen hores d'ara, seria demà matí de nord en 15, i dissabte, que de moment pronòstic únic, també de nord en 15, però vaja, ja veus que no és massa més cosa. Bueno, i després dilluns, si ve nou de nord, és en 15.

I bé, doncs, i així posarem el punt i final en aquest programa d'avui de capvespre de Ràdio Horta. Són les de 9 i 5 minuts del capvespre. Si no, res de nou, que espero que així sigui. Tornant demà amb més coses. En principi, crec que tindrem la secció del teatre. Suposo, imagino, també la de l'Ajuntament Informa i tot el que no hi ha, sí, si més no el dia, a l'actualitat en el moment de fer el programa. Així que res, moltíssimes gràcies per triar Ràdio Horta Municipal, per informar-vos, entretenir-vos i escoltar bona música. I res, com sempre, cap en salut, salut i moltíssima més salut. Adeu a tots.

0: Que els ha ofert serveis socials per passar la nit.
1: Pues en este momento estaba en mi sala, sentada en mi sofá. Han estado desde la semana pasada trabajando y ya esta semana fue como que vinieron más personas y ya se escuchaba bastante. Y en una de esas pues se escuchó como que se vino abajo. Yo en principio creía que era mi misma finca porque fue súper rara la sensación.
2: Bueno, he llegado de trabajar y me encontré con todo el percal, o sea, llegó hasta la policía, los bomberos y la grieta y se ha caído abajo el techo del edificio al lado.
0: Els tècnics valoraran ara si els veïns poden tornar a casa demà i des del consistori ens diuen que desconeixen si l'edifici tenia alguna deficiència. Fins aquí s'hi han desplaçat diversos efectius dels bombers i de la policia local i ara mateix el carrer està tallat i pel que podem veure hi ha una esquerda a l'edifici i les famílies també ens han dit que només hi han pogut accedir a l'edifici de Can Puello per agafar algunes coses. Queda ara, per tant, a l'espera de conèixer les causes que haurien fet cedir aquesta terrassa.
3: Gràcies, Clàudia. I la dona detinguda per presumptament matar la seva sogra a la barriada de Pere Garau a Palma alega que hauria actuat en legítima defensa. Així ho ha relatat la jove de 36 anys que avui ha estat traslladada al domicili on vivia amb la víctima de 73 anys per fer la reconstrucció dels fets a la Policia Nacional. Els agents investiguen els fets després que el cadàver aparegués ahir a hora baixa en cops. L'autòpsia feta avui haurà de determinar les causes de la mort violenta i si s'hauria utilitzat algun objecte contundent com una arma.
4: La detinguda s'ha mostrat col·laboradora amb els agents del grup d'homicidis en el moment de la reconstrucció. Un trasllat que ha generat tensió al barri palmesà. Els veïnats han escridassat la detinguda quan ha sortit del domicili després de la reconstrucció. La principal hipòtesi és que les dues dones varen tenir una baralla en el domicili situat al carrer Gabriel Llebrés i l'arrestada hauria copejat la víctima diverses vegades, fet que hauria ocasionat la mort a la víctima. Avui la policia ha interrogat veïnats i familiars per esclarir els fets. Fonts properes a la investigació apunten que els veïnats i familiars, entre els quals el fill de la víctima, varen telefonar a la policia i es registraren fins a 7 telefonades d'alerta. Són alguns veïnats.
5: A crits, sí. Vaig sentir en sos crits, vaig sortir, però ja vaig veure policies. I vaig dir cosa ha passat. Hi ha molta de por, no he dormit avui. Tota la nit de, ai, què deu passar, ai, què deu passar. I després varen dir, no, és que han mort una senyora.
6: Muchísimo revuelo, habían tres coches de policía, policía nacional, policía local, una ambulancia y por lo visto el hijo de la, bueno, de la fallecida había entrado y salido de la vivienda después de que sacaron el cuerpo de la mujer, lo metieron en la ambulancia.
4: Després de la reconstrucció, els policies han davallat de la casa diverses capses i una maleta amb proves. Els agents analitzaran la roba de la detinguda i si hi havia denúncies prèvies. Tot fa pensar que els agents esgotaran les 72 hores abans que aquesta dona passi a disposició judicial previsiblement dijous.
3: I a Eivissa, els tres homes d'entre 31 i 41 anys detinguts a Sant Josep de Sa Talaia per ocupar una casa han passat avui a disposició judicial. Un d'ells també està acusat d'un delicte de tràfic de drogues.
4: Quan el resident legítim de l'habitatge va intentar entrar, els quatre ocupes el varen colpejar i el varen agafar del coll abans de fer-lo fora. La Guàrdia Civil i la policia local varen iniciar una investigació i el varen detenir diumenge passat. Entre les pertinences d'un dels detinguts hi havia 450 grams de metamfetamina separada en 11 pots. Al domicili també hi havia un menor de 13 anys que va ser entregat a la seva mare per a la seva custòdia.
3: I una de les imatges del dia ha estat la d'una furgoneta que ha caigut al buit a Cala Corb sense causar ferits. El vehicle descarregava el carrer de Sant Cristòbal des Castell quan ha partit sense ningú al volant.
4: Ha recorregut més de 50 metres i ha baixat pel carrer travessant un parc infantil, rompent mobiliari urbà i el mur de contenció del mirador fins a caure al moll. El vehicle ha impactat sobre la pèrgola del popular local Escau. Segons un dels policies locals, que s'han desplaçat fins al lloc dels fets en la seva trajectòria, la furgoneta no ha causat danys majors.
7: Entrant i sortint, s'ha despistat, no ha col·locat el freno de mà i el vehicle hi ha un pont pendent entre aquest carrer i s'ha anat costa avall.
4: La zona ha quedat presentada per seguretat.

0: l'alcaldessa d'Eivissa demana novament la dimissió de Vicent Marí per l'obertura del judici oral pel cas que vos comentaven, la vida Aislados. Consideren inassumible que el president del Consell eivissenc s'assegui al banc dels acusats de l'Audiència Provincial. Marí ha recordat, però, que la Fiscalia no vol cap delicte i ha reiterat que el cas és una campanya política, diu, orquestrada durant el passat govern de Francina Armengol, Enric Fernández.
1: El PSOE eivissenc, que fa d'acusació popular, diu que Vicent Marí no pot seguir el càrrec mentre està acusat de presumpta prevaricació, tràfic d'influències i coaccions i danys psicològics contra l'exinterventora del Consell, que va posar entrebancs a l'adjudicació de la campanya La vida Aislados durant la pandèmia de la Covid l'any 2020. Elena López és consellera i portaveu dels socialistes al Consell eivissenc.
2: A diferència del que vol vendre el PP, no és un fet d'una manipulació d'un partit polític. Està dient l'Audiència Provincial que ha d'anar a judici. Fixeu-vos que de tota la pandèmia, l'únic càrrec polític que seurà en el bancat dels acusats és en Vicent Marí.
1: El jutge considera justificada la via d'urgència en la contractació de la productora Fuera de Escena, però no té clar el procés d'adjudicació a una empresa d'una regidora de Santa Eulària, per la qual cosa ara demana a l'Audiència l'obertura de judici oral. El president Vicent Marí ha tornat a defensar la seva innocència i ha recordat que la Fiscalia tampoc no hi veu delictes.
3: Aquest cas neix d'una investigació ordenada per na Francina Armengol i el seu govern a l'Oficina Anticorrupció, que van instruir un expedient a l'Oficina a base de mentides, a base de manipulacions, però la notícia ara és que la pròpia fiscal ha tornat a fer dos escrits més on diu que no hi ha delicte.
1: Ara falta saber quan l'Audiència Provincial, que acumula retards, assenyalarà el judici i si aquest serà abans o després de les eleccions municipals i autonòmiques de 2027.
0: També els jutjats, el cap de gabinet de Marc Aproens ha declarat avui com investigat per un presumpte delicte de prevaricació, això després de la querella interposada per un funcionari que l'acusa de manipular un procés públic per contractar així un familiar seu com a xofer de la presidenta.
4: Alejandro Jurado només ha contestat les preguntes del seu advocat i ha defensat que la confiança és clau per ocupar el càrrec de conductor de la primera autoritat de les Balears. De fet, Jurado basa la seva defensa en això, que aquesta feina l'ha de dur a terme un càrrec de confiança de lliure designació i no un funcionari de carrera, com havia passat a les darreres legislatures. En sortir de la compareixença judicial, el cap de gabinet s'ha limitat a assegurar que tot havia anat bé.
0: I la corrupció ha centrat avui la sessió de control al govern al Parlament. PP i PSIP s'han intercanviat acusacions pels respectius casos judicials com la vida Aislados i Zapatero en un debat especialment tens.
4: La presidenta Margalida Proens ha carregat contra el PSOE i ha assegurat que els socialistes varen arribar al govern d'Espanya per combatre la corrupció i han acabat amb tot el partit sota sospita.
5: Tota sa banda despeujot a sa presó. Zapatero investigat per blanqueig a gran escala o per un rescat presidit per Pedro Sánchez. Ja sé que avui han desayunado con diamantes, però surti de xoc que sa legislatura ha de continuar.
4: El portaveu socialista, Iago Negueruela, ha acusat Proens de fer política barroera i de no parlar dels casos que afecten el PP, com és el cas del president del Consell d'Eivissa o el seu cap de gabinet.
6: No puedo entender que el señor Costa diga tráfico de influencias y delito de prevaricación como algo muy grave a una persona investigada, pero no diga nada de una persona que se va a sentar en el banquillo de los acusados por delito de prevaricación y tráfico de influencias. Señora Proens, el señor Marí se va a sentar en el banquillo de los acusados.
4: Vox ha aprofitat el debat per reclamar al PP que forci eleccions anticipades després de la polèmica per la imputació de Zapatero.
0: I PP i Vox han aprovat la llei de projectes estratègics després de setmanes d'una tramitació parlamentària polèmica que inclou els acords entre els dos partits de la dreta que varen permetre els pressupostos de 2025. La norma acabarà al Tribunal Constitucional. Marta Puyalto.
7: Ha estat una tramitació polèmica que, més durar el Constitucional, ha passat de ser una norma centrada en reduir els tràmits per impulsar inversions a convertir-se en un macroprojecte legislatiu que modifica prop de 50 lleis. Els ecosobiranistes denuncien tant la manera com s'ha procedit com també el contingut, que consideren una cessió total del govern a Vox. Són Josep Castells i Lluís Apesteguia.
8: Aquest és l'únic projecte estratègic que vostès tenen per les Illes Balears. passar per damunt d'aquest Parlament com una pisonadora a major glòria de ses dèries de Vox.
9: No volem ser còmplices d'aquesta mala representació teatral de la democràcia.
7: La socialista Amanda Fernández ha criticat durament el contingut de la norma. Els socialistes consideren que la llei s'ha convertit en un paquet de retrocessos en matèria d'habitatge, territori, llengua i drets socials. Tot i això, han pactat amb el PP algunes esmenes relacionades amb la regulació de les VTC i la gestió tributària.
10: I donar compliment a les dues dèries de l'extrema dreta, el racisme i l'odi que ha per la nostra llengua pròpia.
7: Vox, soci parlamentari imprescindible per a aprovar la llei, ha impulsat algunes de les mesures més controvertides, com l'enduriment dels requisits per accedir a la renda social garantida, com les mesures per rebaixar el requisit del català. Es Manuela Cañadas.
11: Para ustedes la prioridad no es garantizar el mejor servicio al ciudadano. La prioridad es mantener intacto un modelo de imposición lingüística construido durante décadas.
7: Finalment, tant els populars com el vicepresident Antoni Costa han defensat que la norma servirà per agilitzar tràmits administratius, facilitar l'accés a l'habitatge i donar resposta a problemes socials i de manca de personal a l'administració.
12: Complir els acords no significa renunciar als nostres principis ni traspassar les nostres línies vermelles.
7: Aquest dimarts també s'ha aprovat la proposta de modificació de la Llei Estatal de la Infància per tal que 200 condemnats per abusos no puguin fer classe.
0: I el Consell de Mallorca reclama al govern central un conveni de carreteres de 350 milions d'euros. Una delegació del Consell Insular encapçalada pel president Llorenç Galmés ha presentat a la Comissió Mixta d'Insularitat del Congrés i el Senat una moció que recull millores a la xarxa viària. La iniciativa ha quedat aprovada amb els vots a favor de tots els grups, PP, Vots, Sumar Més i el grup mixt, mentre que el PSOE s'ha abstingut.
4: L'escrit exigeix a Madrid el retorn dels 230 milions d'euros del conveni de carreteres anul·lat fa 5 anys pel govern autonòmic de la socialista Francina Armengol amb el president Pedro Sánchez a la Moncloa. Un acord que, actualitzat, hauria de ser ara de 350 milions. La senadora del Partit Popular, Maria Salom, ha lloat el consens al qual ha arribat Galmés i ha destacat la necessitat de desembossar les carreteres de l'illa.
13: El president Galmés nos reunió a todos los diputados y senadores de todos los colores políticos y nos entregó este documento firmado. Y nos dijo, clarísimo, el gobierno de España está cometiendo una injusticia con la isla de Mallorca. Batallad este tema en Madrid. Y aquí estamos.
4: El senador socialista José Ilà ha agafat el guant i ha assegurat que el problema de les carreteres de Mallorca no és de pressupost, sinó de la inacció dels governants populars, tant el Consell com el govern.
14: Se ha ofrecido un modelo de financiación nuevo que supone 420 millones más. Para Baleares cada año se podrían hacer una vez y medio este convenio de carreteras cada año. Y el PP está en contra y vos también. Por tanto, no digan que es un tema de dinero. No es verdad. Lo que tapan es un fracaso de gestión.
4: Al seu torn, Sumar Més per Mallorca ha criticat la manca de conscienciació d'uns i d'altres i ha reivindicat una millora de les carreteres, una necessitat que també comparteix Vox.
0: I la segona i darrera sessió del debat d'estat de la ciutat a l'Ajuntament de Palma ha acabat amb el gairebé 60% de les propostes dels grups aprovades. Són 23 de les 40 qüestions abordades en matèria d'economia, serveis a la ciutadania, urbanisme i medi ambient, a més d'infraestructures.
4: Un dels temes que ha tingut la unanimitat a Cort és la reestructuració integral de la policia local impulsada per PSI i PSOE i negociada i consensuada amb els sindicats representants. També PP i Vox han tirat endavant la creació de la figura de l'agent cívic i la presència d'agents de la policia local en els busos de la EMT. En el bloc d'urbanisme ha quedat aprovada la modificació del Pla General de 2023 per aprofitar sòl urbà consolidat i s'inclou la generació de 831 habitatges de protecció pública en el Pla Especial de Son Busquets. D'altra banda, s'ha acordat que els ajuntaments puguin decidir a què destinen els superàvits i els romanents quan estan sanejats econòmicament.
15: Informatiu Vespre, TV3 Ràdio. Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
16: voleu postres?
17: Jo un brunis a colonet. Clar, és que és el millor postre que hi ha.
18: I de colonet per tothom.

0: Matiu Vespre i Vetres Ràdio.
1: El govern no tornarà a habilitar el servei de bus gratuït a Mallorca per facilitar el desplaçament a les festes de Sant Joan de Ciutadella.
2: El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha anunciat que s'ha descartat repetir l'experiència que l'any passat va transportar un total de 375 persones, un servei especial una Xinca i el Port d'Alcúdia i que va generar polèmica. L'Ajuntament de Ciutadella, de fet, ho va criticar perquè considerava que el govern propiciava la massificació de les festes patronals.
3: No está previsto ningún servicio especial a San Juan y quisiera apuntarle que en ningún momento, en ningún caso, se trataba de un servicio gratuito, ya que solo viajarían de manera gratuita aquellos que contaran con la tarjeta única, nadie más. Esta acción tampoco suponía ningún tipo de aumento de afluencia de gente que se desplazaba a las fiestas, ya que se limitaba un servicio especial a la terminal marítima del Port del Cudi, en días de alta demanda del transporte marítimo.
2: Ho ha explicat el ple del Parlament en resposta al diputat Josep Castells de Més per Menorca.
1: I no he deixant de parlar de transport perquè amb motiu de les proves d'accés a la universitat, que tindran lloc entre dimarts i dijous de la setmana que ve, es reforça el transport públic en serveis especials de metro.
2: Es reforcen les freqüències de metro a primera hora del matí, en noves sortides des de l'estació intermodal i fins a la Universitat de les Illes. Serveis Ferroviaris de Mallorca afegeix una freqüència a les 7 i 5 minuts. I quan faltin 10 minuts per les 8, dimarts que ve i dimecres i dijous, a més d'aquest nou horaris, se n'afegeix un més a les 8 i 5. Les proves es concentren principalment a la Universitat de les Illes, on es pot accedir amb el metro i les línies del bus del TIP 202 i 203. Els estudiants que estan convocats als centres d'Inca, la capital del Reguer, Manacor i Sant Llorenç, també disposen de diferents serveis de transport públic.
0: Escoltau l'informatiu Vespre i Vetres Ràdio.

0: Són les 7:30, una desena de persones han estat desallotjades avui hora baixa per l'esfondrament de la terrassa d'un edifici al carrer Can Campaner, al número 10 a Palma. No hi ha hagut ferits i en el moment dels fets no hi havia ningú. L'edifici es trobava en obres.
1: L'esfondrament s'ha produït quan operaris hi feien feina. Havien abandonat l'immoble abans de l'esfondrament després de sentir un renou i per això no s'han produït víctimes. Les que sí s'han vist afectades són diverses famílies del carrer del costat, el carrer Campuello, que han estat desallotjades al Manco fins demà, tot això per precaució. De moment es desconeixen les causes que haurien fet cedir i esfondrar-se aquesta terrassa de l'edifici que us explicam.
2: Bueno, llegaba de trabajar y me encontré con todo el percal, o sea, llegó hasta la policía, los bomberos y la grieta y se ha caído abajo el techo del edificio al lado.
1: L'Ajuntament de Palma els hi dona una alternativa al Manco per aquesta nit i demà tècnics municipals valoraran l'estat de l'immoble per si aquestes persones hi poden tornar.
0: I la dona detinguda per presumptament matar la seva sogra al barri de Pere Garau a Palma alega que hauria actuat en defensa pròpia després d'una brega.
1: Així ho ha relatat la jove que avui ha estat traslladada al domicili on vivia la víctima de 73 anys per fer la reconstrucció dels fets en la Policia Nacional. Els investigadors han pres declaració, testimonis i familiars i investiguen les causes de la mort violenta i principalment si l'autora hauria fet servir o hauria utilitzat algun objecte contundent com una arma, un fet que determinarà l'autòpsia que s'ha fet avui.
0: I el jutge del cas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a dia 17 i 18 de juny.
1: Ha acceptat així la petició de l'expresident del govern central d'ajornar la compareixença prevista per a dimarts que ve. Això quan els informes policials que han servit a l'Audiència Nacional per imputar Zapatero revelen que es va decomissar una fortuna en rellotges i joies a una finca propera a Santa Maria.
0: Tot això quan el govern espanyol segueix defensant a Zapatero mentre surten noves veus que se sumen a l'avançament electoral.
1: El ministre de Justícia i de Presidència, Félix Bolaños, ha afirmat que no es condemna ni l'expresident Zapatero quan encara no ha declarat davant un jutge, mentre que el president socialista, Castella i la Mancha, Emiliano García Page, ha demanat a Sánchez l'avançament d'eleccions o una qüestió de confiança.
3: Hace más de un año dije dentro de mi partido, en el Comité Federal, o moción de confianza o cuestión de confianza, o eleccions.
0: PP i Vox han aprovat la llei de projectes estratègics coneguda com a llei òmnibus enmig d'una tramitació parlamentària polèmica.
1: Entre les mesures hi ha bonificacions per a propietaris d'habitatges, rebaixes fiscals i excepcions al coneixement de la llengua catalana. Els ecosobiranistes consideren una cessió total del govern a Vox i duran la norma al Tribunal Constitucional. Els populars han defensat que la norma servirà per a facilitar els tràmits burocràtics. Són Lluís Apesteguia, de Més per Mallorca, i el vicepresident del govern, Antoni Costa.
4: En aquesta, com a totes les lleis, s'ataca en el català, s'ataca els drets socials i se desregula el sol. Perquè aquest és l'únic projecte estratègic que vostès tenen per les Illes Balears. Passar per damunt d'aquest Parlament com una pisonadora a major glòria de les dèries de Vox.
5: Complir els acords no significa renunciar en els nostres principis ni traspassar les nostres línies vermelles.
0: I la sala d'operació de l'Hospital de Formentera continua inoperativa.
1: Des de fa 3 mesos només atén casos d'emergència. Estan pendents de l'informe del Servei de Medicina Preventiva de Son Espases per veure les mesures a aplicar i si poden reobrir-la.
0: Passen 4 minuts de les 7:30, moment pels esports.
6: Informatiu Vespre. Esports.
0: Esports que un dia més començant parlant del Reial Mallorca, sobretot Xisco Ribas, del comunicat del president Andy Colbert, que no ha agradat ni a les penyes ni als aficionats mallorquinistes.
7: El missatge institucional del propietari del Reial Mallorca, publicat ahir a les xarxes socials, no ha convençut la part social del club. Colbert, tot i assumir la responsabilitat del descens a la segona divisió, ha descartat una reestructuració al club i promet continuar invertint per tornar com més aviat millor a la màxima categoria. El president president d'Unió de Penyes, Toni Vallespí, ha parlat just d'això al programa Esports 3 d'Ivetres Ràdio.
8: Simplement és un missatge institucional i que diu poc, no? De tot més, nosaltres hem demanat una reunió en la propietat del club i avui de matí m'han confirmat que serà la setmana que ve.
7: Vallespí assenyala també que la situació que viu el Mallorca és fruit d'un cúmul de males decisions.
8: Quan hi ha un decet, no només s'ha de cercar, només hi ha un culpable, no? Jo crec que això està clar que ha estat un cúmul d'errades, un cúmul de falta d'implicació. Jo crec que la plantilla que d'aquesta temporada que donava per molt més, no era una de les plantilles per estar en les tres darreres posicions. Entenem que hi ha hagut una falta d'implicació per part de segons quins jugadors.
7: I Sebastià Oliver, president del moviment mallorquinista, té ben clar qui són els responsables.
9: Des de directiva fins a baix. El president és responsable per no veure realment la situació que està. Ja començant per de dalt i seguint per Teo i seguint després per el director esportiu i demés. Aquest club necessita una neteja i hem de començar per on hem de començar. Se fa una neteja íntegra o mal camí, crec que duim. No? Tenim ara mateix mala ferida.
7: Tot i així, sembla que no hi haurà canvis a la planta noble. D'altra banda, aquests darrers dos dies hi ha hagut reunions entre la direcció esportiva i l'entrenador Martín de Michelis. El desig de l'argentí és encapçalar un projecte ambiciós en què vol participar directament a les decisions de fitxatges. I continuem amb més actualitat mallorquinista perquè la Copa del Món tindrà, de moment, dos representants de l'equip balear. Johan Mojica, que recordant no va poder jugar el darrer partit contra l'Oviedo perquè estava sancionat, en Colòmbia, i Samu Costa, en Portugal. D'altra banda, el davanter Kai Larin, que ha jugat cedit aquesta temporada al Southampton, ha entrat a la prellista del Canadà. Aquestes convocatòries, recordem, aportaran ingressos al Real Mallorca, ja que la FIFA té previst compensar els clubs per la cessió dels futbolistes amb uns 10.000 euros per dia i jugador. No obstant això, aquesta quantitat s'ha de repartir entre els clubs en què hagin jugat a les darreres tres temporades i en el cas de Mojica, la seva part es repartirà també a l'Osasuna, que rebrà una tercera part del que generi el colombià, ja que va jugar al club navarrès durant la temporada 2023-2024. Tot això també hi han de sumar la participació de Leo Román a la selecció espanyola. El porter Vicenç no està convocat, però és un dels nous jugadors escollits per Luis de la Fuente per donar suport el combinat espanyol des del 30 de maig fins al 4 de juny, dia en què es disputarà a Riazor un amistós contra l'Iraq. Aquest serà, per cert, el darrer duel de la selecció espanyola abans del Mundial. Pel que fa a les competicions europees, el Rayo Vallecano disputarà demà a les 9 del vespre la final de la Conference League contra el Crystal Palace. El conjunt madrileny ja és a Leipzig, Alemanya, i comptarà amb més d'11.000 aficionats a la graderia del Red Bull Arena, el desplaçament, per cert, més massiu de la història del club. Pel que fa al rival, el Crystal Palace ha acabat 15 a la primera divisió anglesa i té a la seva plantilla el defensa mallorquí Xavi Riad i també un altre espanyol, l'extrem canari Jeremy mi Pino. L'escoltam.
10: Me daría igual perder contra cualquiera. No me gusta perder y aunque sea un equipo español, mañana voy a salir a morder en el campo y la verdad es que los equipos españoles siempre suelen jugar bien, siempre hacen buenas campañas en Europa y nosotros pues vamos a intentar ganar, que es lo importante, y salir a pelear.
7: I a la primera federació, just un dia després d'anunciar que Miguel Álvarez no continuarà al conjunt blau-cel, l'EU d'Eivissa ha comunicat que el director esportiu Javi Lara finalitza també la seva etapa al club. Una notícia sorprenent si tenim en compte que des d'ahir Javi Lara reunien jugadors de la plantilla per donar-los a conèixer el seu futur. La decisió del president Amadeo Salvo arriba després que l'equip tanqui una temporada discreta, la pitjor classificació del club a la primera federació i sense possibilitat de disputar la pròxima edició de la Copa del Rei. Javi Lara, que va arribar a l'EU d'Eivissa el gener de 2025, diu adeu al conjunt pitius després de gairebé un any i mig el càrrec. I pel que fa al play-off d'ascens a aquesta mateixa categoria, l'Atlètic Balears acaba de comunicar que en vista a la final de diumenge contra el Jaén a l'estadi Balear s'han esgotat totes les entrades. Patrick Messou és el director general del conjunt blanquiblau.
11: Llevan muchos finales ya, pero nunca una final en el estadio Balear, nunca por la noche. Así que espero que esto sea la diferencia y sobre todo el resultado con un ascenso, pero que con muchas ganas que llegue esta final y celebrar un ascenso con nuestra afición.
7: I acabam amb bàsquet perquè Juana Camilion i Falú Niang ja són a la selecció espanyola per preparar els mundials de 3x3. La jugadora mallorquina i capitana de l'Estudiantes parteix com una de les líders del combinat espanyol.
12: Con ganas, con preparando ya el mundial que viene, está por la vuelta de la esquina, entonces con mucha información nueva y estas cosas, pero bien, con toda la ilusión y el trabajo que tenemos que hacer porque va a ser muy complicado.
7: D'altra banda, Falú Niang, jugador del Fiwi Mallorca, cerca fer-se un joc i està a la llista definitiva que competirà a Varsovia a partir del 1 de juny. L'escoltam.
13: La transició, pues, el 5x5 al 3x3, pues sí, en el 5x5, por ejemplo, en mi posición es... estás, pues, ayudando o haciendo más, pues, hundiéndote más, pues, pero en el 3x3, pues, hay más contacto, tienes que estar más cerca del tuyo.
7: I acabant la informació esportiva d'avui capvespre amb un darrer punt també del Fiwi Mallorca perquè el jugador Jorge Martínez deixa l'equip per a fitxar amb el Valladolid.
6: Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
14: Chico, al lío, pide un crédito.
15: ¿Un crédito?

0: va sortir sense cap avanç i el 85% dels treballadors va optar per continuar amb la vaga.
1: I els treballadors del metall a les Illes Balears no descarten anar a la vaga aquest estiu si no es desbloqueja la negociació del conveni del sector que afecta més de 53.000 treballadors a l'arxipèlag. UGT, Comissions Obreres i USO han aixecat la veu després de la darrera trobada en la patronal que va acabar novament sense acord.
0: L'acusen de no donar una resposta a les demandes legítimes dels treballadors. El punt de conflicte, segons expliquen els sindicats, està en la pujada salarial. Reclamen que es referenciï amb l'IPC i que s'inclogui clàusules de revisió que blindin els salaris en cas que la pujada de preus es mantengui en un futur. El delegat d'UGT FICA, Roberto Serrano, explica que si bé la voluntat de la patronal era positiva en un principi, des de fa unes setmanes ha canviat radicalment i ara les negociacions estan bloquejades, tant que no descarten ara mateix repartir la vaga que ya van organizar el 2023.
2: Desde hace dos reuniones que esto no avanza ni para adelante ni para atrás, por lo cual es por lo que hemos detectado ese bloqueo. Entonces, claro, lo que hemos hecho es llevar este problema en principio a todas las empresas, ¿vale? A todos nuestros delegados, pues para que ellos se lo comuniquen al resto de las personas trabajadoras, porque seguramente que como sigamos así, pues tengamos que tomar acciones.
1: I més qüestions, el tancament d'oficines bancàries i de caixers automàtics i l'aparició de la banca digital ha transformat la nostra relació amb els bancs. Segons el darrer informe d'inclusió financera del Banc d'Espanya, la situació dificulta l'accés a la població envellida i els immigrants. Cristina Tomàs.
3: En els darrers 20 anys, les oficines bancàries han disminuït un 67% a les Balears. Si el 2008 n'hi havia 1.256, el 2024 en quedaven 453.
4: Jo en tenia una de vora que nostra i ara tinc que venir aquí.
5: Tot ho lleven.
4: Aquelles que hi havia aquí te venia molt més bé. Això no.
6: Això va en perjuicio del cliente.
3: Menys oficines i més gestions per internet que dificulten el dia a dia de la gent gran.
4: Va dir gros, ha fet un bon molt gros. I si tinc que aclarir qualque cosa, m'ho aclareixen els fills.
7: Ja ho he d'aclarir la meva filla.
3: 6 de cada 10 espanyols encara paguen en efectiu, tot i que cada vegada l'empren menys, sobretot entre els joves. 7 de cada 10 paguen amb la targeta o el mòbil.
8: Yo con el móvil.
9: Siempre con el móvil.
8: No tienes que estar llevando las moneditas, el cambio, todo lo demás.
10: Solo en tarjeta, todo en tarjeta.
11: Sí que ha estat un canvi, serà molt còmode.
12: Només duc el mòbil i listo.
13: Inclús fas un cafè al poc pagant targeta. Sí, sí.
3: El Bizum continua guanyant terreny, ja l'empra un terç de la població. Segons aquest informe, també part de la població immigrant, sobretot la que es troba en situació irregular, també hi topa amb moltes dificultats, sobretot per obrir un compte corrent.
1: La sala d'operació de l'Hospital de Formentera encara està inoperativa. Des de fa 3 mesos només atén casos d'emergència. Ara s'està pendent de l'informe del Servei de Medicina Preventiva de Son Espases per veure quines mesures s'han d'aplicar.
0: Des de finals de febrer s'ha hagut de derivar a Can Misses, des de l'àrea quirúrgica de l'Hospital de Formentera, 4 intervencions urgents i una operació emergent ha hagut de ser atesa a Formentera. Tot i que el quiròfan sempre ha estat lliure de microorganismes, la decisió de només fer les operacions d'emergència s'ha pres de manera preventiva perquè sí que n'hi havia a l'antesala. Ara mateix s'està pendent d'un nou informe dels especialistes de Son Espases per veure si es pot tornar a reobrir. Pel que fa a la sala de parts, des del passat 27 d'abril funciona al 100% i des de llavors s'ha atès un part amb normalitat. Durant el període de tancament parcial s'atengueren 6 parts a Formentera pel seu caràcter urgent i 9 foren derivats a Can Misses.
1: I a Eivissa precisament els nadons prematurs que necessiten poden beneficiar-se del banc de llet materna de les Illes, però fins ara les mares eivissenques no podien fer les seves donacions per ajudar a altres mares. Des del mes d'abril ja poden fer-ho i ja sumen, Dani Manau, 4 donants.
14: Fa 8 anys, na Sandra va tenir un nadó prematur. El seu fill només pesava 700 grams i en part va poder tirar endavant gràcies a la llet materna d'altres mares. Enguany ha tingut una altra filla i ha volgut tornar el favor que ella va rebre. Es Sandra Inés Yedaya.
15: Cuando nació mi hija, que nació el 25 de enero, voy a guardarla por si acaso para un banco, para tener mi banco, pero la verdad es que se me llenaron los congeladores. Llamé, me contacté y logré que el doctor me llamara, me volvió a llamar, me dijo, no la vayas a tirar, por favor, y la puedes llevar a donde donan sangre, allí estará Mercedes y Tania y te la van a recibir.
14: A Eivissa, el banc de llet materna funciona des de 2013, però no es nodria amb les donacions de les mares eivissenques. Des d'abril, la Fundació Banc de Sang i Teixits coordina aquest servei a l'illa, que ja compta amb 4 donants. Na Sandra va ser la primera. Els beneficis per a un nadó precoç són múltiples. És Nieve Clara Mateazzi, matrona de l'Hospital Can Mises.
5: No només és un nutrient, sinó també té propietats preventives i terapèutiques, no? Fortaleix el sistema immune, fa de prevenció per l'enterocolitis necrotitzant, afavoreix el desenvolupament cognitiu i disminueix l'estància hospitalària, no?
14: Les candidates a donar han de tenir un estil de vida saludable, no ser fumadores i tenir una bona producció de llet materna. Només cal que ho demanin al centre de salut, a la seva matrona, a pediatria o al banc de sang i teixits.
1: I investigadors del grup Gravity de la UIB han participat en la publicació d'un nou catàleg d'observació en dones gravitacional que recull nous rècords en la precisió d'aquesta disciplina.
0: És l'anàlisi de 161 ones gravitacionals detectades per la col·laboració científica internacional LIGO Virgo CAGRA entre l'abril de 2024 i el gener de 2025, entre les quals hi ha alguna de les observacions més precises assolides fins al moment. Entre els resultats més destacats figuren la millor localització mai aconseguida per una font d'ones gravitacionals i la detecció del senyal més clar registrada fins ara. Les ones gravitacionals són petites vibracions de l'espai-temps produïdes per esdeveniments còsmics molt violents com la fusió de forats negres, i detectar-les és extraordinàriament difícil.
1: Ja han sortit a licitació les obres d'ampliació de l'Institut Quartó de Portmany a Sant Antoni de Portmany amb un pressupost de 2,8 milions d'euros. Amb aquesta actuació es construirà un nou pavelló dotat amb 9 aules distribuïdes en 3 plantes i que incrementarà la capacitat del centre.
0: A més, es farà una passarel·la de connexió entre els dos mòduls ja existents, s'habilitaran 2 banys adaptats i es crearan rampes exteriors accessibles als patis. Les obres està previst que s'inicin el tercer trimestre d'enguany i es perllonguin fins a inicis de 2027.
1: I el Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei que regula la intel·ligència artificial amb multes de fins a 35 milions d'euros per adaptar la normativa estatal a l'europea. El text prohibeix de manera expressa els sistemes de manipulació, subliminar i la classificació biomètrica per raça o religió. També els hipertrucatges sexuals arran de la polèmica pels nuls generats per l'assistent de la xarxa social X.
0: La norma blinda la supervisió humana en els sistemes de risc per protegir els drets fonamentals i els menors d'edat. A més, preveu sancions que van des dels 50.000 euros fins als 35 milions d'euros per a les infraccions més greus. El ministre de Transformació Digital, Òscar López, ha defensat que el text es garantista i respon a la demanda de més protecció digital que demanen el 80% dels ciutadans.
6: Espanya, desde luego, es un país líder en la construcción de una inteligencia artificial, como digo, confiable y ética y humanista. Responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
0: La llei començarà la seva tramitació al Congrés, on el govern no té els suports garantits per aprovar-la de manera definitiva. D'altra banda, el Consell de Ministres ha aprovat la reforma pendent per impulsar la jubilació flexible, una fórmula amb la qual una persona que s'ha jubilat pugui tornar a treballar a temps parcial, cobrant el salari i part de la pensió.
1: L'Ajuntament d'Eivissa dona 2 dies per treure les caravanes de sa joveria. Els habitants d'aquest assentament s'han despertat amb avisos de retirada, però no els dona cap validesa perquè no venen del jutjat i ho veuen com un intent de pressió de vila.
0: L'equip de govern ha explicat que s'estan retirant vehicles abandonats i que la veintena de caravanes habitades, on també s'ha penjat l'avís, tenen 48 hores per partir. Els que viuen a l'assentament, però, aleguen i defensió perquè no es diu quina norma concreta s'està violant i parla de vehicles, però es tracta de les seves cases. Parla un dels seus afectats.
9: Tienes que avisarnos nosotros y darnos unos 2 meses para salir de aquí, no por la noche y la mañana. Y todo esto, no me preocupo por nada todavía. Aquí tiene que haber un aviso del juez, algo para saberlo. Pero no en papel por ponerlo, ¿no? No, es que estoy calentando el motor de otra manera, porque como es furgoneta van a pensar que está agotada, ¿sabes? Pues no, tiene seguro, tiene todo.
1: I el Col·legi d'Administradors de Finques ha celebrat una jornada de portes obertes per abordar les polítiques actuals per incentivar el mercat.
0: Un dels temes tractats és el programa Lloguer Segur, recentment ampliat, i que el sector pensa que pot reactivar amb les modificacions introduïdes per l'executiu. En una entrevista a l'Informatiu Matí, el president del Col·legi, Toni Jaume, ha dit que ho veuen de manera molt positiva. Recordem que entre les novetats, l'IBAVI subvencionarà reformes de pisos buits per valor de fins a 50.000 euros si els propietaris els posen a disposició d'aquest programa.
10: Permetrà que moltes vivendes que avui estan buides i que no estan en condicions de ser llogades i que els seus propietaris no estan en condicions d'afrontar les reformes que puguin benestar, doncs se puguin fer ara aquestes reformes i, per tant, puguin rebre aquest topes de forma adelantada, fer les reformes i després recuperar aquest topes per part del govern a través de les rendes futures.
1: Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, deixa la companyia per centrar-se en la seva defensa.
0: En una carta oberta a la plantilla, Andic ha anunciat que deixa temporalment la vicepresidència de Mango per demostrar la seva innocència. La decisió arriba una setmana després de ser detingut per la mort del seu pare, Isaac Andic, el desembre del 2024 en una excursió a Montserrat en què només hi eren ells dos. En la carta denuncia que la seva acusació és injusta i infundada i sosté que els fets demostraran de forma clara que és innocent.
1: Les dues persones aïllades a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid amb antivirus es mantenen asimptomàtiques.
0: Això després que el nou positiu detectat després de la darrera prova PCR als 13 espanyols que romanien aïllats en quarantena ha estat traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell on roman al costat del passatger espanyol de 70 anys que fou el primer cas identificat procedent del creuer Ondius el passat 12 de maig.
1: I el director general de l'Organització Mundial de la Salut viatja a la República Democràtica del Congo a causa de la gravetat del brot d'Ebola ha declarat al país.
0: Tedros Adhanom vol supervisar la resposta donada a aquest brot que ja deixa 220 morts i més de 900 casos sospitosos. L'OMS ha elevat el risc al país a nivell molt alt, mentre que manté el nivell alt per a la regió i el baix a escala global. Mentrestant, dues persones que estan sota vigilància a Milà, després de donar recentment a Uganda, han donat negatiu en les proves de l'Ebola.
1: Els Estats Units impedeixen el pas de 108 vaixells a l'estret d'Hormuz després de 6 setmanes de bloqueig.
0: Malgrat la treva indefinida en vigor, Washington ha llançat atacs en defensa pròpia contra embarcacions iranianes i bases de llançament de missils situades al sud de l'Iran. Els Estats Units i l'Iran continuen sumits en un procés de diàleg des de fa setmanes amb pocs avanços.
1: I a Bèlgica han mort 4 persones després d'un xoc entre un tren de passatgers i un minibús escolar. Les víctimes mortals són el conductor del vehicle de 49 anys, un acompanyant de 27 i dos menors de 12 i 15 anys.

0: Dan la plana cultural en la preestrena cinematogràfica de Mallorca Confidencial, que es pot veure precisament en aquests moments a l'Auditorium de Peguera a Calvià, en el marc del Connecta Magaluf, el mercat internacional sobre el món audiovisual. El film, inspirat en la figura de la Paca, protagonitzat per Lolita Flores, està coproduït per aquesta casa, per IB3, i es podrà veure a partir de divendres als cinemes. Sandra Martínez.
1: Mallorca Confidencial no és la història de la Paca. Ho diuen els seus responsables i ho diuen, per cert, després que la matriarca reclamés la suspensió del rodatge per no haver donat cap permís per parlar sobre la seva vida. El rodatge, però, va continuar endavant i, de fet, com dèiem, avui es preestrena i divendres arribarà a sales. El seu director, David Ilundain, insisteix que la pel·lícula no és la història de ningú en concret, que veu de moltes fonts i que poblats com Son Banya existeixen arreu i figures com la Paca, matriarques del narcotràfic, també.
2: Ningú és un personatge real. Tens inspiracions, o tens referències, o tens coses que poden recordar. Si tu vius a Mallorca, pues, tens, evidentment, referències de la realitat mallorquina, no? Però crec que la Xusa, que és el personatge a la pel·lícula, podia ser una altra persona en un altre lloc diferent, que no sigui Son Banya, i que, evidentment, no era nostra intenció fer un mirall, no?, de cap persona en concret.
1: Sí, com sigui, Lolita, Xusa, la ficció és el gran reclam d'aquest film. L'actriu torna a la gran pantalla després d'anys d'aturada i ho fa, a més, acompanyada de la seva filla, d'Elena Furiase, en un paper que, diuen pel director, és com fet a mida.
2: A càmera era ella, no? Era quan prenies la càmera era el personatge, no? Ella ho tenia molt clar. Ella veia molt clar el personatge des del primer dia. Ens va dir que sí, que volia fer-ho des del principi. Crec que era el 2009 que la Lolita va guanyar aquest Goya pel personatge de Rencó. Crec que és una molt bona pel·lícula per retornar al cinema.
1: Mallorca és el principal escenari de la història, Mallorca dona nom a la ficció, però el director confia que la història tingui la suficient força per no decebre les expectatives creades aquí i interessar també a la resta de públic.
2: Evidentment, Mallorca es reconeixerà una mica més, sí, però no és dolent. Jo crec que hem fet una feina que vull ser respectuosa i que crec que pot reflexar una mica, pues, una realitat, no? que si no sé, que negar-la no té cap sentit, no? que això existeix i que és important també parlar d'això.
1: La pel·lícula, coproduïda per la mallorquina Cinètica, és el tercer llargmetratge del director navarrès que va debutar amb B, una pel·lícula sobre la figura de l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, i va seguir amb Uno para Todos, un film sobre els reptes de l'ensenyament protagonitzat per David Verdaguer.
0: I abans d'aquesta preestrena, el programa Tento l'ha pogut parlar amb una de les actrius del film, Elena Furiaser.
3: La filla de Lolita interpreta Tina, una amiga de la protagonista que ha aconseguit sortir del poblat gitano. Fa un paper curt però significatiu i es mostra agraïda d'haver rodat a Mallorca i encantada d'haver-ho fet en català.
4: Y uno nace con lo que nace, pero creo que es importante darle opción a los idiomas. Hace un par de años en el cine probablemente una película de una historia que hubiese pasado en mallorquín se hubiese hablado en un castellano neutro. Y creo que es importante también visibilizar el idioma, porque es que no hay ningún problema en hacerlo.
3: Mallorca Confidencial és avui el gran reclam, però demà el programa L'Aviador s'emetrà de 6 a 7 de l'hora baixa des del Malià Calvià a Vich per acostar-vos al lliurament de premis de la 10a edició del mercat audiovisual Connecta Magaluf Mallorca. 26 projectes finalistes de ficció, drames, comèdies, sèries verticals i pel·lícules opten als guardons, entre els que hi podria haver algun premiat balear.

0: noche más.
1: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artac.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos!

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Jakarta. Sunset Pun Love.
1: Jangan lupa.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta, una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin, una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'espera.

Banca de calç, mirant el nord, sol matiner li encén el rostre.

0: Bonita. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Ja, let's go.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.